0: sos el despertador de Blue Radio.
1: 9 minutos ya sobre les 7 del matí. Més homenatges des de Blue Radio, des del despertador. Al senyor, també conegut com Jorge Ilegal. Parlant d'il·legals, acompanyats per el senyor Bumburi.

del dilluns 11 de maig de 2026. 18 minuts sobre les 9 del matí. I estem per així amb una nova edició del 100% Radio Fórmula. Inaugurant també una nova setmana.

pel que fa a l'ensenyament públic, ja sabeu que comença avui de manera forta, eh? Perquè avui comença la vaga indefinida del professorat en l'ensenyament públic, que, tornem a dir, és indefinida, eh? No, pues ja veurem si s'alcancen els acords que ells demanen, que després te contarem i te recordarem quins són, i si això s'acaba ben pront. Avui no només vaga per part del professorat, sinó també vaga estudiantil. Des d'ací, un recolzament a tots ells. Però nosaltres, a lo nostre, que és la música. Nosaltres a contar-te ja qui és el protagonista de l'efemèride musical de Win. I tenim a Prince Royce. El seu nom de pila és Jeffrey Royce Rojas, però el coneguem com a Prince Royce. I va néixer tal dia com avui, però de 1989. És cantant, compositor i productor estadounidense, però d'origen dominicà. Reconegut com a una de les figures més influents de la bachata moderna. La seva fusió de ritmes tradicionals dominicans amb pop, rhythm and blues i música urbana ha fet que la bachata aplegui audiències globals. El seu debut amb una versió del tema Stand By Me amb una bachata en l'any 2010 se va consolidar ràpidament com a embaixador d'este gènere. El seu àlbum homònim va alcançar el número 1 en les llistes tropicals de Billboard. Impulsais com èxits com este l'Stand By Me o Corazón Sin Cara. Després, en 2015, aplegaria Double Vision, en el qual exploraria també el mercat anglòfon, amb col·laboracions amb Jennifer López, Pitbull, Snoop Dogg. Avui en dia és un dels més importants d'este gènere. Bueno, pues enseguida anem a fer que sone per ací Prince Royce, perquè ell és el prota de l'efemèride musical. Avui complís anys. Fins les 10, 100% Radio Fórmula, en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si eres deportista, G-Sport.

està a aconseguir posició. Donem la benvinguda a 50 discos més actius de Blue Radio, estos dos, a Javi Crespo i Paula Cups. Ahí estan sonant, compartint en este rayito de luz. Tenim nova llista de 50 discos més actius de Bloom i entre les novetats, esta, però n'hi ha més. Vinga, que te les conte. En el 23, Rayito de Luz de Javi Crespo i Paula Cups. En el 31, Lady Gaga i Dachi, Runaway. En el 43, Suau, Kidona

una per la vesprada a les 4 i a les 6. I sempre compta amb el patrocini del Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. En el top 10 tenim a estos. En el 10, ja en el top 10, Leoni amb Stay, col·laborant amb ella Callum Scott. En el 9, Romantic Dimoni, La Voràgine. En el 8, DJ Dark i Camila, I Wanna Dance With Somebody. En el 7, Ultraligera i La Basura. En el 6, Ed Sheeran i Cyril, amb el remix de Càmera. En el 5, Ni Borracho, Que Dedo, que ja ha sigut número 1 i ja comença a perdre algo de força. En el 4, Manuel Turizo, Te Hacen Falta Dos. En el 3, Shakira i Bele, Algo Tú. En el 2, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: d'este mes que més sonarà en els pròxims dies, el Pecat Original, tema de Naina amb la col·laboració de Figas Blauas. Número 1 que te posem a les 10 i a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7, i sempre en companyia d'Òptica Central, els que tenim en canal Xàtiva i en la web optica-central.com. Va, que ens quedem amb una de les novetats. Ens quedem amb Lady Gaga i Dachi. I això que compartissin, Runway.
1: No matter what. No matter what.

0: Animal Frontier publicarà Pueblo Salvaje 1. I ja va començant amb la promoció presentant-nos temes com este, A la sombra de una higuera. Ahí està, Manuel Carrasco.
1: Marca tu estilo musical y escucha Blue Radio Online.
2: www.bluradiofm.es.
0: I més música important, imprescindible, per així, La Graciosa.

amb la previsió de l'oratge. La coneguem a través de la web oratgeneta.com. I avui ens conten això. El ponent i el mestral es repartixen la setmana. El cap de setmana ha tingut dos cares ben diferents, gris i plujós dissabte i solejat diumenge. Una setmana que, segons EMET, serà poc plujosa i amb vent de ponent, la qual cosa vol dir que pot ploure al nord i a l'interior un poc, i que pot caure alguna gota a la costa. Per començar esta, un dia d'estabilitat. Estabilitat total, amb temperatures suaus en començar la jornada. I caloreta al centre del dia, amb màximes que avui voldran superar els 25 graus al centre i quedar-se als 20-23 al nord i a l'interior. Oratge, un poc més animat per a demà dimarts, perquè a partir del migdia creixeran nuvolades al nord i en punts de muntanya, que acabaran deixant ruixats i alguna tempesta aïllada i puntual. Les temperatures diurnes encara podran pujar un poc més. I no serà fins dissabte quan l'oratge siga més estable, perquè tant dimecres com dijous com divendres haurem d'estar atents a les tempestes que de vesprada puguen quallar a les muntanyes del nord i de l'interior. Visitem a EMET, visitem l'últim hotel publicat per veure les temperatures. Vegem que la màxima prevista per avui a Xàtiva és de 26 graus, al igual que demà i després demà. I les mínimes se queden en torn als 12. Pel que fa a la probabilitat de pluja amb d'aquestes tempestes, bueno, pues de moment a EMET no les arreplega. Ja veurem si se confirma o no. Alcancem ja les 10. Ja sabeu, continuem informant-nos en companyia de Ricardo Chacer i amb el patrocini de Congelados Ángela en els matins de Blue.

si no dona temps avui, pues demà, i si no, a l'altre. Perquè volem passar esta setmana amb vosaltres. Este ben set antesta, que és la segona del mes de maig. Avui és dilluns 11 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. En companyia dels nostres patrocinadors, el Bar Avenida de Genovés i Grupo Innova Tormo, encetem el camí cap a les 10. Un camí que prometem serà curtet, serà molt ameno i tindrem la millor banda sonora de totes. Ja sabeu que la banda sonora la fem entre tots, eh? Cadascú aporta un tema al matí. Un, dos o tres, és que vulgueu, eh? Podeu contactar a través d'un WhatsApp o telefonant al 678-60-53-30. Us operació la música que vos apetís escoltar.

0: más destacados. En Blue Radio.
1: Tenim ja els primers missatges per ací i el més matiner de tots se demana una de Miguel Bosé. Bueno, pues ja saben com anem a continuar. Diu el missatge: hola, bon dia. Vull que me poses esta per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. No, pues gràcies, que tingues molt bon dia.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: 100% peticions.

0: Ja que deixar lloc a les novetats i ell ha cedit la seva plaça. També han caigut de 50 més importants Alejandro Sanz amb Les Guapas, Charlie Pat amb el tema Home i un altre, el de Tenia tanto que darte amb Nena da Conte.
1: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

la gent de la Mediterrània. I estava la fúmiga amb un muntó d'amics que els acompanyaven. Sabeu què han dit en la fúmiga? Que la gent està muy loca. Sabeu per què han dit això? Bueno, pues perquè el seu últim disc, un vinil, és ara mateix el disc, el vinil més venut en la plataforma d'Amazon. I s'han compartit esta notícia i diu que no se ho esperaven. Però és que una de

arrasant amb gent com, per exemple, Rosalía i el seu àlbum Luxe, que se queden en segona posició, o el recopilatori de Michael Jackson o es BTS. Bueno, pues, ho han aconseguit ells, la Fumigam, amb l'àlbum

0: 60 53 30, per si voleu algun tema. Però si tenim un parell de propostes, eh? Tenim, per exemple, el missatge de la reina del Sàhara, que ens diu: bon dia, vull que me poses la de Palaseca de Maluma i vull que la dediques per a la Sun Row, per a tu i per a mi. Gràcies. Un altre WhatsApp que aplega per ací demana una de les noves de Melendi. Diu: per a tu, per a mi, per a tots. Bueno, pues gràcies, que vaig molt bé el dia. I després, bueno, pues també tenim un àudio. Sí, cal escoltar-lo per saber què conta i què es demana, eh? Anem a per ell. 678-60-53-30. Feu aplegar per ací les vostres peticions musicals.
1: Bon dia, Jessica. Posa'm una cançoneta que tu vulguis. Sóc el Camarra. Posa pel Musa, pel Leo i per tu també. La que tu vulguis. Bé, un beset. Au, que passis bon dia.
0: Pues igualment, bon dia.

Besantes de panxata amb Mònica. Bueno, pues enhorabona a Maluma, que continua ampliant la seva família. I per a ser una de les noves de Melendi, a petició vostra. Esta és la de Yo a Boston i Tu a Tijuana.

0: fet, no n'hi ha que complicar-se tant la vida que mai tenim temps. El mirador del passatge, i dinar bé.
1: Comidas para llevar, el mirador del passatge te trae el disco de siempre.

0: más cortos son Operación El Blues del Pescador. Bueno, pues un tema del récord que os deis en el Samis del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Si ja tens clar que vas a demanar-te avui, fes com anda. 635 433 744. Dina bé, però no te conformes amb qualsevol cosa, eh? Tu passes després per el Mirador del Passatge i t'emportes el millor. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48, en el Passatge. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar tornen a oferir-nos els guisos diaris. Una botgeria per als amants dels dinars de cullera. Dilluns, lentilles. Dimarts, putxerom. Dimecres, potatge de cigrons amb bledes. Dijous, fabada. I divendres, arròs caldós de pollastre amb pilotes. I el pollastre a l'ast. I això no és tot. Àmplia varietat en arrossos, pastes, carns, peixos i els guisats estrella. La carrilla i el codillo, sense oblidar-nos de la gran especialitat de la casa, l'arròs al forn. Te esperem al passatge del carrer La Reina número 48, Xàtiva. Fes la teua comanda al 635 433 744. El Mirador del Passatge, el sabor casolà per emportar.
1: Blues Radio Xella. Vamos, vamos sobrados de música.

0: semana per a León i Callum Scott amb el Stay.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
0: I ens posem així en plan romanticònum al costat de Carlos Baute i este ¿Quién mejor que tú?

Ahí estava l'oreja de Van Gogh, que ha començat ja el seu tour per a repassar esos 25 anys de carrera. Recordem que el pròxim 4 de setembre també estaran actuant a València, serà el Roig Arena. I ara anem completant, estarà, anem tancant-la i anem a fer-ho amb Olivia Rodrigo. La tenim per el país, eh? Ahir se la va poder veure disfrutant del futbol, eh? Ja va estar en el Clàssic, de fet, va baixar allà al camp, va estar parlant amb la Emil Yamal, va fer una xicoteta coreografia amb la mascota i se ho va passar pipa. Anem a quedar-nos amb este tema que tenim en llista.

sonava per ací Samurai. Nova cançó que ha presentat. Esta es titula Baldoses Amarillas. I anem a llegir el que diu la nota de premsa per saber un poc més d'ella. Baldoses Amarillas és la nova cançó de Samurai, que parla de la seva intensitat sonora i narrativa, construïda sobre un quartet de corda dens i de caràcter cinematogràfic. L'artista construeix així un relat emocional que aborda la càrrega de la culpabilitat després d'haver acabat amb una relació, així com la recerca en un espai propi. A través d'una cuidada metàfora, Samurai explora la contradicció d'haver interioritzat patrons nascuts en un vincul tòxic i ser instint de protecció que emergís a l'emprendre anticipar el conflicte que veu vindre. Junt de plantejar-se com a una oïda, la narrativa de Baldoses Amarillas se construeix des de la idea de la supervivència. Bueno, pues una cançó que des del passat divendres està disponible.

Ahí sí, ya 7 minutos sobre las 12 del mediodía. Queda inaugurada la tercera hora de este Semper Semper Edition. Este matí del dilluns, que ya casi que el tenim, Sort que sempre contem amb la companyia i amb el patrocini de Grupo Innova Tormo i del Bar Avenida de Genovés. Junts fem força i fem que els matins passen més de pressa. Si t'apetís algun tema en concret, si vols enviar una salutació o contar-nos algo, 678 60 53 30.

0: diu ella, li van clonar la seva targeta, eh? Van intentar fer un pago de 9.000 euros i, clar, va ser rechazado. Després van intentar amb un de 5.000 i va ser rechazado. Amb uno de 1.500 més tard i també, bueno, pues rebutjat per falta de saldo, eh? Després uno de 500 i també rebutjat. Bueno, pues finalment este lladre li va fer un bizum, eh? Un bizum de 100 dòlars amb el concepte de lo necesitas más que yo. Bueno, pues una història que s'està convertint en viral. I ara, torpera amb més cafeïna.
1: Vas

forma part de la llista. Si la vols un boreal completo, ja saps, bluradiofm.es, ahí tens les de la llista de 50 més actius. I per a ser un WhatsApp em demana una de Aitana. Bueno, pues què tal esta? I sí, canviem, perquè sempre posem la de superestrella. I és que demà amb la xica perfecta.

fantàstica versió que fan d'este clàssico I Wanna Dance With Somebody, Callum Scott. Ell és el responsable de tot. Pues així, tranquil·letxa, content també l'última hora de la Biblioteca Municipal de Xàtiva, que des d'avui amplia el seu horari en recolzament als estudiants, perquè ja tenen així els exàmens importants. Bueno, pues des d'avui la biblioteca obrirà fins les 22 hores, fins les 10 de la nit, de dilluns a divendres i també els dissabtes, però els dissabtes fins les 8 de la vesprada. Bueno, pues nou horari a la Biblioteca de Xàtiva, des d'avui, 11 de maig, fins el pròxim 19 de juny. Fem ara una xicoteta pausa. Vos donem uns bons consells.

si tu ja l'has escoltat? Vols ser tu el que recomani alguna d'elles? 678-60-53-30. Estarem encantats. Ens envies un WhatsApp o ens telefones si t'apetís algun tema en els pròxims minuts. Si vols contar-nos algo, compartir alguna info. Última hora del 100% peticions d'avui, que ja són 17 minuts que passen de la una. Molt bona vesprada.

0: que demà autobusers chambitos, que cada dia estes hores se presenten per ací amb la novetat del dia entre mans. Autobusers chambitos, bon servei, grans professionals. Si esteu organitzant un viatge, autobusers chambitos.
1: Novedad, novedad.
0: Per ací vos deixem amb lo nou per a Galván Real, polos opuestos.

Casas. A continuación, el tendido pop amb Àlex el Famell de 2 a 3. Després de 3 a 4 se passa per ací DJ del Reino. De 4 a 5, Vicente Buitbon amb Remember Deluxe. I des de les 5 i fins les 8 repassarem la llista novament junt a Àlex el Famell. L'ha dit, que vagi molt bé la vesprada. Fins demà. Avui completem l'hora amb Naina i amb La Fúmiga. I...

0: pura explosión de ritmo de sonidos con Tami Tamaco.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2. Un cielo azul. Una sombrilla roja. Una toalla amarilla. Una excursión a una cala. Una siesta a la sombra. Un cubo y su pala. Un bikini al viento. Un libro en la playa. Un sentir que separa el tiempo. Un helado en la tarde. Unos pies en la duna. Una cena que termina a la una. Un aquí, una hora. Y una pregunta. ¿Será esto la felicidad? Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
2: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
3: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
2: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
3: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
2: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
3: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
2: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
3: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la. Viu.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: coneixes Stam. I està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente, la la la la.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya pela Ruiz Rioja, dislaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molt a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gutsadik! ¡Para marcar en el 71 para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematan de capa! ¡Qué buena! ¡Com li la colocata ahí! ¡En esa banda izquierda! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Com se la nata! ¡Com la ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa marcata! ¡Sadik Umar!
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues, va donar ixe gol que a la fi pues, va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora, li va traure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez, ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atlètic Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València a ir a Samamés davant l'Atleti Bilbao va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per allunyar-se del descens i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació. Està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en aquestes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més, els jugadors volen més, l'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem als jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador Carlos Corberán en roda de premsa, molt clars tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també evidentment tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se amb a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir Albacete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona estrada, Rodi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Rodi. 7 anys feia que... Dime, Rodi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge jugueix partit de tornada en el Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quarts de final de Copa de Campions 1-2, en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip que pues, te fan sumar 42 punts. I l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duint l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jon Eguer Zabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colp de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jon Eguer Zabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i el van veure ahir en Sant Mamés. Però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestalla els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament. Julen Aguirre Zabala, que com estava comentant nos Vicent Burguete, ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria ja recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaïdos davant del Celta Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirre Zabala. Va ser pues, la novetat, on també comentarem que per a eixe partit tan important van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia en l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament de lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar-se favores i pot estar disponible per als últims 3 partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar, fer aquesta mini pretemporada i besar el sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés jo el vaig veure de categoria, aixina que pues, si podem recuperar a altre fití en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues ixa és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés, i és que volen més, volen continuar guanyant, i el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit, vol més, i tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
4: Pues el equipo se juega todo, el equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
3: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ixe partit davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients, i ja dic que volen més en guanyar ixe partit del pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ixe missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat, no podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano el dijous.
5: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Això ja dic, Dimitrievski, Sadik, que després també els escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto desde el vestidor del Valencia, en compañía de Sadiq Dient. Ambición, esto no ha acabado. Eren también, pues, les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials. En ese missatge, ja dic que desde el vestidor, pues, está eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
2: Rubi, yo te voy a decir dos claus en estas declaraciones que han visto y también en la imagen de Hugo Duro. La primera clave de todas es que, escuchando a Corberán y a José Luis Gaya y también en la imagen de Hugo Duro, creo que es muy importante que el equipo no llance ese missatge y no pense que eso ya se ha acabado, que ya no haya feina per fer, sino todo lo contrario, que al final som el Valencia, Robi, a pesar de las circunstancias, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el Valencia li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues és molt important que tant el míster com el jugadors vagin de la mà i pues estiguen en ese missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient esta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadiq com Hugo Duro, dos jugadors que competissin per mateix puesto, tinguin este bon rotllo,
3: Bueno, pues, ja dic, són les declaracions. Només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador. Després també escoltarem a Dimitrievski i a Sadiq, però tots en la mateixa línia, de que això encara no s'ha acabat. Sí, tenim 42 punts, estem més tranquils, tenim la permanència pues, més a prop, però n'hi ha que continuar, perquè... Vicent, és cert, la victòria d'ahir era vital, importantíssima, ja ho hem dit, 3 punts d'or, que deixen al València 5 punts per dalt del descens, que marca en estos moments el Rayo Vallecano, i bueno, a falta de 3 partits, 9 punts en joc per disputar-se.
2: Bueno, ja sabem que aquesta és una lliga un poquet atípica, hi ha molts equips clavats en la baralla pel descens, però sí que és de veres que en esta victòria el València pues, respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles, esperem, ojalà fora un 9-9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible, també era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades, en esta d'ahir 18, 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí, si mostra l'ambició d'ahir en Sant Mamés, que per cert, Romi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar lo que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en pues, l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Omar Sadiq, en ese primer valor, pues yo creo que es lo importante, la eficacia, y más en partidos de China.
3: Sí, la victòria va ser de molt de mèrit, molt treballada, i ara després pues, analitzarem també el que va ser ixe triomf important, on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3 els partits que li resten per disputar al València: el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Noeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrentarse al Rayo Vallecano en esa necesidad imperiosa de ganar, pues sí o sí, si no hubieran conseguido la victoria. Pero ya digo, voy a quedarme en ese mensaje también de jugadores, de voler más, de decir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final, sobretot, ja dic, buscant eixa victòria en Mestalla en este pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors volen oferir un bon partit i brindar-li eixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
2: Així és, al final el dijous a les 7 juga per a mi més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicamente seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tots perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veure que no tenim que donar res per sentat, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
3: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el més immediat, com dic, se partit el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren en aquests moments matemàticament. Evidentment jo crec que sí, estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous pues davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas. Crec que en la Lliga pues ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre de que ser, ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
2: Bueno, jo tinc que els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a 2 punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, expenses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acaso, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove a l'11 inicial que va a fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marge de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues 48 hores, un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, sense ser internacional. És la primera final, ja siga nacional o internacional, del Rayo Vallecano. Òbviament està tot el foco ficat ahí, però és igual que l'Atlètic. L'altre dia dèiem, la de Xavi Malovior, que podía estar pensante en la próxima temporada, pero ni molt menos. Ells estan pensant en Europa, Ferenc i se cridar a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar, perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser Mestalla, intentant pues, reforçar esa posició europea.
3: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat lo que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria ahir a Sant Mamés del València.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.